0: hora.
1: Comunica't.
2: Amplifica't.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

marefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
3: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
2: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
4: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
3: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
2: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
3: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
4: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tenis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
2: I dependrà també de la força, clar.
3: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
5: Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir,
6: home,
5: vas fer
6: com estem,
5: moltes
6: sí.
5: coses, Àlex?
6: Unes quantes, però bueno.
5: Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
6: M'encanten les mates.
5: Sí, oi?
6: Sí.
5: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en algo de matemàtiques.
6: La veritat és que no.
5: No, quan no. estaves jugant no. Quan Però en realitat no. hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista doncs, d'aquesta línia fins la del final? Em sabries fer una estimació així, així
6: bueno,
5: si la mirem?
6: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
5: vale.
6: que jo més o menys sé què és el que fa. Però,
5: vale.
6: sí, però sí que tot és mates i aviam, controles les distàncies i saps.
5: I d'ample, però de la pista individual?
6: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
5: Vale, per tant, 23 per 8.
6: Sí, potser una mica més, sí.
5: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
6: bueno,
5: es passa el pàdel, en plan 20 per 10,
6: sí.
5: i en realitat no. O sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
6: sembla
5: sigui més petita.
6: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
5: Clar.
6: Quan jugues doble no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos,
5: Clar.
6: Llavors és més ampla la de tennis.
5: Vale.
6: Llavors amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
5: Vale.
6: És una mica més ampla i una mica més llarga.
5: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia
6: Clar.
5: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres però estàs dintre.
6: Ah, clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí,
5: Clar.
6: No estàs a darrere. En canvi, aquí no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
5: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt i a més quan jugueu, us ho posen a
6: sí,
5: vegades, no, a la pista.
6: Sí, sí.
5: Tu a què s'acabes, així en general?
6: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o així.
5: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
6: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
5: Molta palanca, no?
6: Sí, bueno, coordinació. Llei de la palanca. També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta,
5: Exacte.
6: En moments importants. Llavors, això són estadístiques.
5: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
6: sí,
5: contra el Moya,
6: sí,
5: el que
6: sí,
5: sigui.
6: Sí.
5: Mirem vídeos d'ell, sí. a veure com saca...
6: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
5: Clar.
6: Llavors, ara és molt més fàcil perquè fiques les dades i a tu et diuen quantes vegades has servit a la dreta, al breakpoint, a... Els Sampras, i pa, pa, pa, pa, abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli, Clar. I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot, vale. Exactament tot.
5: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
6: Clar, depèn del partit. Si guanya 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la Caràcia al cine, són 5 hores i mitja, són milers de cops.
5: Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
6: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que és més acurat.
5: Més ajustat.
6: Hauríem de pensar...
5: En què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
6: Jo necessitaria saber quants punts han jugat. Perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
5: 150 punts, creus?
6: Jugats.
5: Jugats.
6: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i he guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals, però tu guanyes a mi 6-0 el segon, clar, guanyes molts més punts. Si després jo et torno a guanyar 7-6, probablement ja hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops.
5: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
6: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora.
5: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
6: 4-5 cops, sí, per punt.
5: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150, sí, 600, o 200, sí, punts, sí, és molt ajustat.
6: Sí, serien uns 800 cops per partit.
5: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
6: val.
5: Així, una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
6: Mils.
5: Milers, eh?
6: Però moltes, aviam, però mira...
5: Vale, llavors, anem a veure.
6: Hauríem de fer...
5: Els 23 metres que
6: tota
5: dèiem...
6: Tota la pista
5: tota,
6: sencera.
5: Tota, sí.
6: Buah, 23 metres per 8.
5: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
6: No tinc ni idea, quant mesura.
5: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
6: Sí, por ahí.
5: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
6: Ah, menys és... mal, perquè jo dic, ara aquí ja sí que m'enganxes.
5: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360... per 120, perquè això és un terç d'això.
6: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
5: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot 360 per 120 dona tipus... Crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
6: Que deuen ser 40.000, per lo menys.
5: Déu-n'hi-do.
6: 45.000.
5: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
6: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
5: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
6: No està mal. Uau.
5: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
6: No,
5: i hem fet aquí tot de coses.
6: M'agrada les mates.
5: Sí,
6: penso,
5: eh,
6: que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
5: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
6: no,
5: sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
6: Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
5: Exacte.
6: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El passa que, clar, els números molt llargs i tal...
5: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
6: però està bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
5: Exacte.
6: Així que soc
5: prou. Molt bé. Mates. Doncs què, anem a fer uns,
6: sí,
5: punts o què?
6: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
3: Ja, ja, ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets. Uh-huh. Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests... un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, sí, un bon saque...
3: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però, bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
4: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
3: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
3: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees,
2: no?
3: O de fons hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
3: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort, però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
4: Jo així tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 quilòmetres per hora.
3: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
4: No, potser m'estic...
3: No sé, jo només et plantejo...
2: Jo crec que més ràpid.
3: Més ràpid que un cotxe.
2: Per mi sí.
3: Per tant,
2: perquè,
3: 170,
2: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
3: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
2: Clar,
3: no sé.
2: És molt més lleugera.
3: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
2: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
3: Exacte.
2: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
3: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Bé. Llavors, busquem-ho.
4: Faig un xat GPT ràpid.
3: Sí, sí.
4: Tira. I aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
3: Buah, pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230 km
3: sí, sí.
2: per hora. El rècord oficial són 263 km per hora aconseguit per el Sam Groff.
3: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170-190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
3: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
3: Tampoc no va de dalt a baix la pilota... O sigui, sí. Ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
3: Vull dir, aquí no serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí.
3: Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200,
3: exacte.
2: També. Sí, són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes...
3: Clar, això és
2: canvia
3: diferent,
2: molt la velocitat.
3: Però si l'engaltes a pla,
2: sí.
3: O sigui, la tens ben
2: una
3: posicionada...
2: Una bona esmatxada, et pentina,
3: i a més, amb el cos també dones energia,
2: sí.
3: Vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí... Ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea, déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
3: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura clar, 23 sí. metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
4: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
3: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: Sabies que...
1: Les maduixes tenen una història i característiques fascinants. Una curiositat interessant és que la maduixa que coneixem avui en dia és en realitat un híbrid. Les maduixes modernes són el resultat de la cruïlla entre dues espècies, Fragaria virginiana, nativa d'Amèrica del Nord, i Fragaria chiloensis, nativa d'Amèrica del Sud. Aquesta cruïlla es va produir accidentalment a Europa al segle XVIII. Una altra curiositat és que, botànicament parlant, les maduixes no són veritables baies. A diferència de les baies veritables, que tenen les llavors a dins, les petites llavors de la maduixa estan a la superfície. En realitat, aquestes llavors són aquenis, i cadascuna és un fruit en si mateix, amb una llavor al seu interior. La part vermella i sucosa que consumim és en realitat un receptacle engrandit. A més, les maduixes tenen una peculiaritat genètica. Posseixen 8 còpies de cada cromosoma, el que es coneix com a octiploïdia. Aquesta característica genèticament permet una gran variabilitat i adaptabilitat, contribuint a l'àmplia varietat de maduixes disponibles. En termes de salut, les maduixes són una excel·lent font de vitamina C, antioxidants i fibra. Ajuden a combatre la inflamació i poden millorar la salut cardiovascular. Així, les maduixes no només delecten amb el sabor, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per la salut.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Impressionant veure de prop el Pont del Diable o Aqueducte de les Ferreres. És una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura. Són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa. Això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
4: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc, etc. I tothom mirava els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, solidos en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per al consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per al món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
3: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
4: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts, i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja van fer el varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
3: Des de l'aqüeducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un Quatre Gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui, al Quatre Gotes, retrocedim als altres temps de misèria.
0: Quatre Gotes.
3: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments, tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
5: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
3: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents. I parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
5: No. No. O sigui, si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever, una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica, veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys, podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
0: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
6: Que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat el benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de...
2: Quatre Gotes.
3: A Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
5: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal. I hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. Aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
3: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
5: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan es reben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia. També comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes. I també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen «Ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys». S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barriendos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
0: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
7: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
0: Quatre gotes, el temps de misèria.
3: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
5: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està podent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè hi comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret. Evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
3: L'última?
5: L'última, doncs hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
3: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
5: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués. Això es feia de forma, per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que els poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anava morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre's propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja doncs, la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
3: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
2: Quatre gotes.
3: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és «Per saber on anem, cal saber d'on venim». I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
8: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
3: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
8: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també hi ha una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que en cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de bímets, que tenia una forma, doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar, doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
3: Tot ha canviat, per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent, la bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
8: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella engerra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, que obrir una aixeta, que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
3: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
8: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... té dues derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va. I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més, que estar ni allà dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom. No. El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja,
3: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
9: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
10: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
10: Bé, ens podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
3: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
10: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular, que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una prop amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, el món modern, s'ha perdut, deixant a banda una altra que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
3: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
10: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, o les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües, mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional, que no tot

0: subterranis augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per la utilització X, o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
1: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
0: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits, límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
1: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
0: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que han pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i en tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament. Per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
1: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
0: Gràcies a vosaltres.
1: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge. I estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prous medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil, no creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
2: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Te vas inventar.
6: Nos volvimos a encontrar con la misma sonrisa tonta. Preguntas qué tal, cómo estás.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7. Un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió. Un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. I un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions directes. Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès-Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí, a Ràdio Mollet.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població i l'índex d'envelliment s'ha disparat fins a les 136 persones grans per cada 100 menors de 16 anys. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari. De fet, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran.
1: Com serem capaços de donar resposta a l'increment de la població gran, a aquesta piràmide poblacional que cada cop està atenallant més l'atenció de les nostres institucions, el servei d'urgències, l'atenció del sociosanitari, l'hospital d'atenció intermèdia, l'hospital d'aguts, la geriatria, esdevé ja una especialitat nuclear a la institució.
0: Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual si volen continuar oferint una assistència eficient i pròxima. I també us informem que el ple municipal ha donat llum verda al nou Pla Local de Seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030, un document que definirà les actuacions municipals en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El pla dividit en 7 eixos, inclou un total de 97 mesures destinades a incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. Juanjo Baños, regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Mollet, ha afirmat que l'objectiu del pla és construir una ciutat que sigui més segura. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: acceptar-se-te per tot, no vegis que t'he set estima. I això no és una treta, és una cuita de res. Segueixo pensant, tu em segueixes fent mal, em segueixes afectant. Jo encara estic puro penjant per tu, loco. Joder.
1: Music Calaix.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimec va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7 entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Oliva per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana el va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: menjat la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. El Els tres supervivents van trigar en reaccionar i a en Whimper li va costar, Déu i ajuda, convèncer el Stockwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia van arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir el muntanyisme. Tres dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whimper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whimper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
1: També té doncs, aquest efecte de, que ens perjudica, en certa manera, de sortir d'aquesta llista i, per tant, doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i, per tant, torni a elevar-se en l'import.
0: Davant d'aquesta situació, els preus de lloguer podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració. I és que la Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més, també s'obrirà un període d'al·legacions. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat. I, per altra banda, us informem que amb l'arribada de les vacances d'estiu, moltes llars queden buides durant dies o fins i tot setmanes. Tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 8:45 del vespre a Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat liderades des del govern central i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2 quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Fundació Sanitària Mollet es prepara per donar resposta a l'augment de la població gran. Des de la Fundació admeten que faltaran llits, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet valora presentar al·legacions per continuar com a zona de mercat tensionat. Marina Escribano, regidora d'Habitatge, comenta que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat. I també parlarem del fet que el ple municipal ha donat llum verda al noble local de seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030. El pla té per objectiu incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. I per acabar, desendollar els electrodomèstics durant les vacances pot reduir fins a un 10% la factura de la llum. El consum elèctric disminueix durant les vacances d'estiu, però els experts recomanen que es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot evacs. Que en voldràs una?
2: No, gràcies. Tinc una totebag plena de totebags.
3: Museu particular. Capítol 12. La totebag.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què, parlem de les totebag?
5: Ai, sí, sí, sí, sí. Sí?
4: Sí?
3: Museu particular.
4: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més, no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Paper Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes
5: Tenim
4: primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i demés, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anaven posant doncs aquests diaris, o després aquella altra imatge més doncs de potser més americana, no, aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no, els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no?, o els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no?, per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que era com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. no? Com a bossa, no? De portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes 20 Carrier, o 20 Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està era una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic, que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie, saps? Aleshores, no.
6: Segons qui no li agrada.
4: Ah, exacte, no, era com no tothom l'abraçava perquè, exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, que és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistents que les de paper i les de plàstic, perquè ell que anava a carregar llibres a muerte.
6: Punt.
4: I ja està. Wow. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
6: Però res d'ecologisme, eh?
4: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis a la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
6: Sí.
4: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat. I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que ara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o aquest merchandising, no? o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no? O contamino no sé quines platges amb pellets, perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no
6: el
4: pensar
6: carro,
4: exacte, no? Amb el carro, i doncs, si havies de comprar o exportar a la web, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
6: No ho tinc clar, perquè clar, si en té, no, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30, de concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... és que de tot.
4: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar en aquest cas en la seva fabricació i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre, al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
6: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
4: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
6: I en tinc 30!
4: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I ja, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics. I que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
6: Quin bajón, eh? Ara, o sigui,
4: ara ho has de remuntar.
6: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
4: Sí, potser en el cas de la pell no, no? Uh-huh. Com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
6: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta...
1: Benvinguts a la classe dels esquirols!
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta, segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt, perquè com de so una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors, potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes...

havia caigut, i us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo, però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el record és puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, l'Alfie Jux, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure això. També em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa! En algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar en altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda i, en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això bé ho sap la nostra amiga la Rosalía.
2: Anda por la noche puesta pa' el derroche, tu pelo es azabache, la combi Versace. Anda por la noche puesta pa' el derroche, tu pelo es azabache, la combi Versace. ¿Qué fue que

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Per què he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó? Perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També no ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapper.

0: Dan, i després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike, i després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji? No, perquè tampoc no els tinc mai a la mà. Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no, no sap què no, són no. Els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti cebes, que el mòbil, que el bols, que els Kleenex, no, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la combi Versace ho diu clarament.
2: De veritat que no la vols?
3: Vinga, va. Tot sigui per col·laborar.
4: Museu particular.
5: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
6: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
7: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 30 de juliol de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Fundació Sanitària Mollet es prepara per donar resposta a l'augment de la població gran. Des de la Fundació admeten que faltaran llits, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual. L'Ajuntament de Mollet valora presentar al·legacions per continuar com a zona de mercat tensionat. Marina Escribano, regidora d'Habitatge, ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat. El ple municipal ha donat llum verda al nou Pla Local de Seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030. El pla té per objectiu incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència, millorar la mobilitat i la seguretat viària. I desendollar els electrodomèstics durant les vacances pot reduir fins a un 10% la factura de la llum. El consum elèctric disminueix durant les vacances d'estiu, però els experts recorden que es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població i l'índex d'envelliment s'ha disparat fins a les 136 persones grans per cada 100 menors de 16 anys. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari. De fet, el director general de la Fundació, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran.
2: Com serem capaços de donar resposta a l'increment de la població gran, a aquesta piràmide poblacional que cada cop està atenallant més l'atenció de les nostres institucions, el servei d'urgències, l'atenció del sociosanitari, l'hospital d'atenció intermèdia, l'hospital d'aguts, la geriatria, esdevé ja una especialitat nuclear a la institució.
1: Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual si volen continuar oferint una assistència eficient i pròxima.
2: Ens hem de preparar perquè faltaran llits. Per això, un pla d'infraestructures que en els propers anys ha de donar resposta a aquestes necessitats.
1: És per aquest motiu que la Fundació Sanitària Mollet ja treballa en una de les actuacions que considera estratègiques, la construcció del nou equipament de salut mental. Aquest nou edifici permetrà reorganitzar els serveis i donar una millor resposta als pacients que requereixen atenció especialitzada en aquest àmbit. El trasllat de tota l'activitat ambulatòria de salut mental al nou equipament alliberarà espais dins de l'Hospital de Mollet, una reorganització que no només modernitzarà l'assistència, sinó que també permetrà aprofitar millor els recursos existents. Jaume Duran ha comentat que gràcies a aquesta operació l'hospital podrà crear dues noves unitats d'hospitalització.
2: Permeti alliberar els espais d'on avui està l'Institut de Salut Mental per poder fer i desplaçar tot l'àmbit ambulatori en allà. Traurem la part ambulatòria de dins de l'hospital, la part ambulatòria estarà en aquest institut d'atenció ambulatòria annexa, on avui està la salut mental, i això ha de fer possible dues unitats d'hospitalització dins de l'hospital, dues unitats que han de poder donar resposta a les necessitats de llits que ens demandarà, que ja ens demana avui, l'envelliment i la fragilitat de la població.
1: Amb aquesta mirada de futur, la Fundació vol convertir un repte demogràfic en una oportunitat per transformar els seus equipaments i reforçar l'atenció sanitària a la comarca.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. La sortida de Mollet de la zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i entri en vigor. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
3: També té doncs, aquest efecte de que ens perjudica en certa manera de sortir d'aquesta llista i per tant doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i per tant torni a elevar-se en l'import.
1: Quan Mollet deixi de ser zona tensionada, aquestes restriccions deixaran de ser obligatòries per als nous contractes. Això significa que els propietaris recuperaran una major capacitat per fixar el preu inicial dels lloguers d'acord amb les condicions del mercat, sempre dins del marc legal general. Marina Escribano ha lamentat la situació de la manca d'habitatge i ha comentat que, tot i que fins ara hi ha hagut un topall en els lloguers, la percepció ciutadana és molt diferent.
3: Vull insistir en un fet, és difícil explicar-li a la ciutadania que sortim de la zona de mercat tensionat quan en el dia a dia no noten que hagin baixat els lloguers, no noten que hi hagin lloguers assequibles que es puguin pagar amb un sou, doncs, amb un sou que té la ciutadania treballadora, no? la gent treballadora.
1: Davant d'aquesta situació, els preus de lloguer a Mollet podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració. I és que la Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i paral·lelament n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, la proposta definitiva s'haurà de remetre al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat.
3: Des de l'Ajuntament estem valorant la presentació d'al·legacions, ja que la llei que estableix doncs, aquesta zona de mercat tensionat permet fer distincions per zones dins dels municipis i és evident que a Mollet doncs, tenim barris amb una disparitat de renda, amb una disparitat de tipologia d'habitatge i per tant doncs, que no es viuen situacions iguals i creiem que això cal reflectir-ho, cal mirar-ho per tant de reflectir molt més la realitat.
1: Si bé Mollet surt de la zona tensionada, la ciutat continua estant en zona de demanda forta acreditada. Davant d'aquest fet, el consistori afirma que continua el seu compromís per incrementar el parc d'habitatges assequibles a la ciutat. I ara parlem de seguretat, perquè el ple municipal ha donat llum verda al nou pla local de seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030, un document que definirà les actuacions municipals en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El pla, dividit en 7 eixos, inclou un total de 97 mesures destinades a incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. Juanjo Baños, regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Mollet, ha afirmat que l'objectiu del pla és construir una ciutat més segura.
4: Aquest pla local de seguretat el que tracta és, el que pretén és construir una ciutat més segura, cohesionada i preparada per als 53.053 habitants que té la ciutat i que tindrà un període de vigència de 5 anys des del 26 fins al 2030.
1: Les actuacions s'organitzen en 7 grans línies de treball: la seguretat ciutadana i la convivència, la mobilitat i la seguretat viària, la millora dels espais públics, els recursos policials, la comunicació amb la ciutadania, la prevenció de les violències masclistes i la promoció de la igualtat, així com la protecció civil i la gestió d'emergències. Per elaborar aquest pla s'ha comptat amb la implicació dels diferents cossos policials, serveis municipals, representants del comerç, la indústria, entitats locals i també la ciutadania, que van participar en 4 sessions obertes de treball. El regidor de Seguretat ha destacat la importància d'aquest procés participatiu.
4: Important destacar que s'ha fet un procés participatiu molt ampli. S'han fet reunions als cossos policials, als serveis municipals, entitats, comerç, ciutadania i, per exemple, a la ciutadania, al comerç, indústria i entitats. Es van fer un total de 4 sessions. Per tant, la participació ha estat molt, molt gran.
1: El procés participatiu també ha permès identificar les principals inquietuds de la ciutadania. Entre les preocupacions més destacades hi ha els comportaments incívics, la ciberdelinqüència o bé els problemes derivats de l'ús dels patinets elèctrics. Per combatre aquestes inquietuds, el Pla Local de Seguretat recull tot un seguit de mesures, com són l'impuls de la policia de proximitat, la instal·lació de més sistemes de videovigilància o la creació de camins escolars segurs. Són declaracions de Juanjo Baños.
4: D'aquests 7, com deia abans, hi ha 94 actuacions. Les més destacades és més policia de proximitat, ampliació i optimització de la videoprotecció, reforç dels punts lila, camins escolars segurs i control i educació sobre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, mediació comunitària. Aquí he de felicitar el Servei de Mediació i Proximitat de la Policia Municipal, que és un referent a nivell de Catalunya i a nivell d'estudis universitaris.
1: La diagnosi inclosa en el pla reflecteix una evolució positiva de les dades de seguretat entre els anys 2023 i 2024. En aquest període, el conjunt dels delictes registrats a Mollet es va reduir un 8,5%, mentre que els delictes contra el patrimoni van disminuir prop d'un 14%. Tot i això, s'ha detectat un increment en altres tipologies, com els delictes relacionats amb lesions i els delictes contra l'ordre públic. I amb l'arribada de les vacances d'estiu, moltes llars queden buides durant dies o fins i tot setmanes. Tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat.
5: Sí que quan ens n'anem de casa, quan sortim, ho hem de deixar tot llest. Hem de desconnectar-ho tot per poder nosaltres desconnectar, també, no?, de casa nostra. I això vol dir que hem de desconnectar, però desconnectar vol dir desendollar tot el que tenim a casa.
6: Sí, la nevera, tot?
5: Tot. Llavors això passa per reduir un 10% la factura.
1: Bonet destaca que una part d'aquesta despesa correspon al conegut com a consum fantasma. Es tracta de l'energia que continuem utilitzant alguns aparells, encara que estiguin apagats però connectats a la xarxa elèctrica. Aquest consum es produeix, per exemple, en televisors, ordinadors, carregadors o petits electrodomèstics que romanen endollats. Tot i que el seu consum és reduït de manera individual, la suma de tots els aparells pot tenir un impacte important al llarg dels dies. Per aquest motiu, la tècnica assegura que l'opció més recomanable és desendollar tots els aparells que sigui possible abans de sortir de vacances. Laura Bonet fins i tot apunta que, si les condicions ho permeten, la millor alternativa és tallar completament el corrent elèctric de l'habitatge.
5: No val aparells en stand-by, el que dèiem, o simplement endollats, perquè això el que fa és un consum que en diem fantasma. Per tant, desendollar-ho tot, que és l'única manera d'acabar amb aquesta energia fantasma, que sí, no és una mica així, no? I si tenim la possibilitat de tallar la corrent des del quadre elèctric, doncs aquest 10% que dèiem, doncs segur que l'estalviarem.
1: La nevera és, segons Bonet, l'electrodomèstic que més electricitat consumeix en una casa. Com que funciona de manera continuada, representa una part important de la factura de la llum. Per això, recomana que, si l'absència serà superior als 5 dies, també es desendolli la nevera.
5: el que més consumeix és la nevera. Uh-huh. Per tant, el consell és que si sortim més de 5 dies de casa, la deixarem buida i desconnectada. Val? Sí que la desendollarem i segur que aquest consum elèctric, aquest 30%, no el consumirem. Llavors, sí que haurem de deixar...
7: Això podem aprofitar jo per fer la neteja. Exacte. A fons. No?
5: Això anava a dir. Deixarem sempre la porta oberta de la nevera per lo de les humitats i també perquè no es podreixin les gomes.
1: Amb aquests petits gestos, les famílies poden reduir el consum energètic durant les vacances.
0: Mollet al dia, els esports.
1: En esports us informem que el Club Bàsquet Mollet ha fet una crida a través de les seves xarxes socials per incorporar noves persones a l'equip tècnic de l'entitat. El club busca perfils amb ganes d'aprendre, créixer i viure el bàsquet des de la banqueta amb l'objectiu de continuar reforçant la seva estructura esportiva de cara a la temporada vinent. Carles Nuez és president del club.
8: Bueno, porque están buscant, o se está buscant, segons para el staff de los equips que tenim en preferent, segons entrenadors, i no tenim suficients. Aleshores estem buscant ajudants per al primer entrenador de cada equip de preferent que tenim.
1: Pel que fa a la convocatòria, aquesta s'adreça tant a persones que ja tenen experiència entrenant com a aquelles que volen iniciar-se en el món de les banquetes. Carles Nuez ha afirmat que no és imprescindible comptar amb una trajectòria prèvia, sinó que també es valoren les ganes de formar-se.
8: Una noció, i que esté traient el curs del primer curs d'entrenador, alguna cosa així, evidentment que sigui gent de bàsquet.
1: Les persones interessades a formar part de l'estaf tècnic poden posar-se en contacte directament amb el Club Bàsquet Mollet.
0: Mollet al dia, informacions de servei.
1: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta situació completament estancada i del tot estiuenca. No hi ha núvols importants i els pocs que s'han format estan arrapats en alguns indrets de la costa, sobretot cap al Cap de Creus, també al Delta de l'Ebre, i són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat tan elevada que hi ha a les cotes més baixes del país i en aquesta zona costanera. També aquesta tarda apareixeran alguns núvols una mica més potents a l'interior de l'Ebre i, de fet, acabaran caient alguns ruixats, però molt locals, al massís del Port o en alguns indrets de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. També algunes nuvolades al Pirineu i, si de cas, amb algun remet ja a darrera hora cap a la banda de l'Aran o l'Alta Ribagorça. La resta del país, aquest ambient tranquil i amb més vent, tant arran de mar com al sud de Lleida. Allà tornarem a arribar als 40 graus en el cas de la plana de Lleida. Demà tindrem alguns núvols més amb 4 gotes de fang i la temperatura baixarà, però només un parell de graus. Per tant, continuarà la calor intensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i ja serà amb el darrer informatiu del mes de juliol. Que vagi molt bé i fins demà.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: En sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes el que els passa. Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, anem ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà!
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.

0: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
1: I no el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons!
1: I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
0: Iris?
2: El meu fill.
0: Xt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo. Sí.

0: Ara l'aixecaré, miris, agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la Vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, @mynutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la Vida, versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides, toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el, per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu, i d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la Vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que el que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment,
2: no de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu? En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria, com les cremes o no, pastissos que contenen, vale, aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no?, per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però, a més, un cop cuinat, si després hi han sobres, no?, doncs a l'hora de conservar-ho és important, no?, perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat en una temperatura, a temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: Clar. I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments? Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora m'ho vagis tirant.
2: Doncs mira, no és el mateix, depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més, o sigui, es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas de, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora, ara l'estiu, una hora fora de la nevera, a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera, perquè clar, vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim. Val. Entre 4 i 5 graus. Sí? Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale?

0: tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què. Eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa, que normalment a l'hivern està una mica més alta o
1: no,
0: la regulem?
1: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament, val? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
0: A menys 18.
1: A menys 18, creus.
0: A menys 18. I podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
1: Si està més, no. El que passa que les neveres de que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podrien no assegurar una bona conservació de l'aliment, i per tant a l'hora de menjar-lo que no estigués en bon estat.
0: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps, o també fas conserves, que també és un altre, dic, Tens alguna experiència en aquest sentit?
1: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
0: I cap lo que hi cap,
1: no? Jo recordo quan vivia a casa dels meus pares, que tenia un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
0: Correcte.
1: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
0: Oh, important,
1: per tenir-ho en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem el que hi ha dins, val?
0: 100%, 100%.
1: I la data de congelació. Però el meu, ara mateix, el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs, moltes vegades, doncs, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades tinc, al congelador tinc bastant el que jo nombro fons d'armari.
0: Vale.
1: En tinc el rebost, però al congelador també, o sigui, verdures... i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
0: Sí,
1: mira, arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador, i també tinc pa congelat.
0: Sempre pa
1: congelat. I les bases de pizza, perquè no només les cuino, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
0: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo he pogut visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, que estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
1: sí,
0: conserves?
1: Sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
0: El moment.
1: Ara mateix a l'estiu és preparar per consumir.
0: Sobretot.
1: Per evitar, doncs això, per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
0: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
1: Sí, millor cuinar poqueta quantitat, utilitzar-la, i el que s'obri, llançar-ho.
0: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però em guardo una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines. Aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins a 12 hores, a mi els padrins m'havien dit que t'ho havies de beure ràpid, com va això de les vitamines i el suc de taronja, va?
1: A veure, hi ha una part de cert i una part de no cert, no?, amb tot això, és a dir, sí que és veritat que amb l'oxidació, és a dir, el tenir el suc de taronja a temperatura ambient i exposició de la llum, doncs acaba perdent

0: perdent aquesta part de
1: Val.
0: vitamines, però no és just a l'exprimir la taronja.
1: Val.
0: I, per tant, sí que podem esperar fins a 12 hores.
1: 12 hores,
0: sí,
1: vale.
0: exacte, que, o sigui, que no és necessari que haguem d'escanyar-nos quasi per prendre el suc de taronja. Feu-vos el suc de taronja natural, preneu-lo amb calma, disfruteu-lo i no patiu per aquestes vitamines.
1: Magnífic, doncs mira, tanquem aquest Menja't la vida parlant de conserves amb la... desmentint el mite, no? Desmentint
0: de
1: el
0: conservar,
1: mite de les,
0: sí, sí, les vitamines.
1: De les vitamines i el suc de taronja. Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per un espai més i disfrutar de l'estiu.
0: A vosaltres, disfruteu de l'estiu.
2: Continguts en xarxa.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps. Lluís Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la P7 Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides, i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superen els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la fos per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de Parcs i Jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
0: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilot a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cu, al final agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos, us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
20: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: Més coses. Crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
3: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural i també petit, com Catalunya.
22: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
3: Ella ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Ella els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i tant com viatja on ha fet 24 reunions per obrir portes de negocis i relacions a empreses catalanes.
0: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten, a més, que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijoan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
4: Que és un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
2: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: En punt 1:15, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tarracó i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
0: 12 minuts i arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de centre històric, Sònia Roca.
7: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
6: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
0: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
9: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
8: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94% i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
10: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
11: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
10: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castel Fiorentino a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. A Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
14: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
13: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
0: I de la cultura als esports. que ens porta el nostre company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
12: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els pericus continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bannat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés. Encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
1: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfort es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
16: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra. A partir de les 7 de la tarda, andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
0: Doncs que guanyem millor, gràcies Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
21: El diccionari Termcat.
28: Paraules noves que ja pots dir.
21: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
29: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les gyozas, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
28: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalotada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà, i pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
1: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
4: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
1: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
4: Oferia l'AP7 i l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
1: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
4: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
4: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
1: I bon balanç del Grec 2026.
4: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
1: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
6: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
4: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
1: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreuja els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
7: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
8: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
7: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
1: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
4: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
1: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. Se baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta col·laboració i coordinació.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
1: 8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Semblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: més coses, us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
16: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
5: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
16: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
1: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
1: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
18: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
17: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'ha votat aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
1: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
19: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
19: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
21: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
19: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
1: Passa que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
1: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima, en situem a la Costa Brava, recreativa, realitzada en els últims 4 anys, han reduït per sota del 10%. 20% l'activitat sense llicència a Catalunya.
4: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
0: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
3: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
0: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
1: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja Anoia, Joan Gual.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restricció al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
23: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
22: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
1: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
24: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
25: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
24: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
1: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
27: Que totes estàvem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la coordinadora Colles Castelleres de Catalunya.
26: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
1: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
6: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
7: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
6: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
1: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del Festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
8: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el Festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
9: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, els pescadors, des de remandar.
8: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim Forella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
10: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Villet, famoso.
1: Vuit minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
11: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
13: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
11: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Fors.
1: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
14: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley.

0: Per la mínima, 2-1 en un partit disputat. A Sant Oleguer, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
2: Se li han de fer proves. En principi, sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I, bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
1: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rahmani.
0: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
3: Volia que ens, potser no tan aviat, no, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip es posi al límit, no, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
0: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
4: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé, la veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
0: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
5: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Javier De Gea. El servei d'emergències mèdiques atès 21 persones per afectacions relacionades amb

0: La calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una tensió que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
1: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
2: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
1: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
3: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
1: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut el procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 2:15 de la tarda, després que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població i l'índex d'envelliment s'ha disparat fins a les 136 persones grans per cada 100 menors de 16 anys. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari. De fet, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran.
1: Com serem capaços de donar resposta a l'increment de la població gran, a aquesta piràmide poblacional que cada cop està atenallant més l'atenció de les nostres institucions, el servei d'urgències, l'atenció del sociosanitari, l'hospital d'atenció intermèdia, l'hospital d'aguts, la geriatria, esdevé ja una especialitat nuclear a la institució.
0: Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual si volen continuar oferint una assistència eficient i pròxima. I també us informem que el ple municipal ha donat llum verda al nou Pla Local de Seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030, un document que definirà les actuacions municipals en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El pla dividit en 7 eixos, inclou un total de 97 mesures destinades a incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. Juanjo Maños, regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Mollet, ha afirmat que l'objectiu del pla és construir una ciutat que sigui més segura. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
3: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no?, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
2: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
3: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar als gegants. un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
2: Ningú donava 2 duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
3: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
4: al final... El boca orella, no?
3: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
2: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
3: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, què més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
2: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
3: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem què et fa mal i no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no, que vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pot ser malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
2: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
3: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
2: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
3: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
2: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
3: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
4: Així que d'aquest moment no ho heu de dir.
3: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no? D'aquesta essència del gremi antic, no? De dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer,

0: continua. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinguin la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important això. I no ho diem per naltros, la nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La dona ha mort aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
1: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una...

0: violència masclista, amb la que, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobaven en procés, de separació haurien estat testimonis dels crim, del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades en les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9, 30 del matí i de 5 a 8:30 de la tarda, i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
1: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat, perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat, aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada dilluns coneixem a persones doncs, que han contribuït al que és a la vida de Mollet i també encara hi continuen contribuint actualment. Avui en aquest espai ens acompanya la Marina Dunyà, que aquí saludem. Molt bon dia, Marina.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia a tothom. Gràcies per ser amb nosaltres, doncs, per compartir aquest espai, per deixar-nos conèixer també una mica millor. I la primera pregunta que li fem a tots els convidats és que es presentin. Per tant, Marina, qui és la Marina Dunyac?
2: La Marina, doncs, soc una persona que vaig néixer a Can Jornet de Gallecs l'any 1945, per tant, tinc 81 anys, i m'he passat la vida entre Gallecs, Mollet, i una miqueta, i també, doncs, no sé, he viatjat, he anat a treballar un any a Canàries, i he anat fent vida quotidiana, de cada dia, no? I com una ciutadana normal i corrent.
1: Comentem precisament aquesta vida més professional, Marina. Com has contribuït a la ciutat?
2: Doncs, mira, jo a Mollet he fet, vaig fer de mestra quan em sembla que tenia 17 anys i doncs vaig ser la primera persona. Jo havia estudiat a les monges, no? I quan vaig acabar sisè de batxiller, que era aquell temps, no? Dels anys 60, doncs em van dir, vols fer classes a l'estiu, classes particulars? Vaig dir, ah, sí, va, d'acord. I doncs, no sé, jo no pensava, no?, ser mestre, no res, jo volia ser una altra cosa, volia ser farmacèutica, imagina't. I bé, i quan vaig acabar l'estiu, ell em van dir, escolta'm, vols fer classes ara? Vols fer de mestre? I jo vaig dir, ah, doncs d'acord, no tenia carrera ni res, no? I llavors, doncs em vaig començar a treballar, que devia ser l'any 62, 1962, i em vaig començar a treballar allà de mestra a les monges, que totes eren monges, menys jo, que era seglar, no? Esclar, això, a les nenes, els alumnes, no?, les alumnes que eren nenes només, els hi feia gràcia, no?, perquè l'any anterior em havien vist amb uniforme i aquell any em veien com de senyoreta, no? I quan era de senyoreta em deien nena, nena, no? I vaig seguir allà un any, vaig seguir 9 anys treballant-hi, però com va fer 2 o 3 anys, llavors vaig pensar, bueno, doncs ara si has començat a fer de mestre, tindries de treure el títol, perquè si no això... Es té que dir que aquells anys, els anys 60, no, 50, no hi havia mestres, no hi havia titulacions, perquè no hi havia estudis, perquè sortíem d'una guerra, a l'època franquista, les dones tampoc estudiaven, i per tant faltaven molts mestres, no? Hi havia moltes classes, no era jo sola la que treballaven sense títol, n'hi havia moltíssima gent, no? Però llavors vaig pensar, doncs bé, doncs va, bueno, llavors és com que a casa meva necessitaven els diners, doncs jo treballava de dia i a les 6 de la tarda me n'anava corrents a Barcelona i vaig estudiar magisteri. Vaig estudiar magisteri, doncs, amb el Xer de Pavau, que era on hi havia l'escola de magisteri. I llavors ja vaig fer de mestre. Llavors ja tenia el títol. I com vaig tenir el títol, després vaig treballar a Barcelona, a l'escola Virolai, després vaig treballar a Granollers, a l'escola municipal, i després vaig tornar a Mollet. I llavors vaig treballar ja primer com a interina i després ja com a funcionària a l'escola pública. I a l'escola pública vaig treballar, doncs, vaig treballar a la Reina Sofia, que era o Princesa Sofia, em sembla que era encara, i que ara, doncs, és a l'escola del Bosc. Després vaig treballar a la protecció de menors, que llavors deia Ramon Albó. Després vaig treballar al carrer Bapau, que era una... O sigui, era un moment que no hi havia escoles per tothom. I, per tant, hi havia moltes aules provisionals, no? I, per tant, es convocaven allà on ens podíem, però comptava que hi hagués un mestre, unes cadires i un estava. Són anys de molta dificultat, però de molta lluita i d'un gran record de tot el que es va poder aconseguir, no? Llavors va ser la Pau i, finalment, quan es va obrir el Sant Jordi, doncs vaig treballar allà al Sant Jordi. Això és el meu recorregut de mestre, en quant a Mollet, no? però després, ja feia molts anys que feia de mestra, i jo sempre deia, jo un dia, jo no faré de mestra sempre, els deien els meus companys. No
1: és, és una carrera més que et va escollir a tu, no?, una mica pel que comentaves, que t'hi van aportar la vida.
2: Que m'hi va aportar la vida, no era jo. Jo m'hi sentia bé, eh? I a més, jo ho recordo amb molt carinyo, no? Però feia molts anys, i jo en els meus companys sempre els deia, però jo no faré de mestra sempre, eh? Perquè jo un dia muntaré un bar que s'hi podrà cantar, es podrà recitar poesia, ja ho veureu, jo un dia ho muntaré. Va. Bé, aquí ve, començo una altra història nova de la meva vida. Doncs jo estava esgotada, tenia moltes pressions, hi havia bodegallecs també, que després ja en parlarem, i com que era funcionària del Ministeri d'Educació i Ciència, ho dic així perquè era des de Madrid, doncs mira, vaig dir, jo me'n vaig de Mollet un any i me'n vaig a treballar a un lloc ben lluny. Saps que a vegades la ment necessita descansar. No?
1: Nous aires, noves persones,
2: tal. I me'n vaig anar a treballar a Canàries, a Tenerife.
1: Déu-n'hi-do.
2: Un poble que es diu Granadilla de Abona, que no hi havia ni postals, eh? O sigui, allà penjat en el Teide, preciós. Tinc el record d'aquell any que vaig anar a fer de mestre embobigat en paper de plata. De bons records, de bon sanejament personal, saps? Bueno, allò per mi va ser molt important. Doncs bé, un dia, al mes de maig, em truquen uns amics aquí a Mollet i em diuen, saps, Marina, aquell bar que tu sempre dius que vols muntar ja està muntat a Mollet, perquè l'havien muntat feia poc, jo no hi era.
1: Sí.
2: Diu, i se'l traspassen. I ara nosaltres hem anat allà i hem fet una paga i senyal, perquè hem dit, potser sabem una persona que els hi pot interessar. I vam fer paga i senyal.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, són amics, de debò. I diu, què? I jo dic, ah, doncs el primer cap de setmana que trobi avió, doncs vinc. El primer cap de setmana que vaig trobar avió, ah, diu, i també t'hem trobat un soci. D'acord, ho tenia tot preparat, no? Vaig agafar l'avió i sí, vaig anar a veure la Marieta, o que és la Marieta, sí, que era petitona, que havien començat, però la gent que ho portava no s'hi anava prou bé, o no s'entenien, no sé massa, i llavors, doncs allà mateix vaig dir que sí, que deixava el magisteri i anava en aquell bar que jo sempre parlava, no? I en l'any 1984, doncs vaig demanar excedència, ja vaig demanar a Canàries, perquè la tenia allà, la plaça, i vaig obrir la Marieta.
1: És a dir, que la vida també t'hi va portar, la Marieta. Eh?
2: També, eh? També. És que escolto.
1: I també, Marina, parlem molt de la teva part també professional a Gallecs, perquè també ja estàs molt arrelada al territori.
2: Clar, llavors, un altre tema de la meva vida que també m'hi hem portat, no ho vaig pas escollir jo, néixer a Gallecs, no? Doncs jo neixo a Gallecs i llavors, l'infància a Gallecs, doncs pensem que a Gallecs no hi havia carretera, hi havia un carro només, era molt dificultós baixar a Mollet, o sigui, a vegades ens imaginem coses, no? Diu, que bé, viure a Gallecs, deien, que bé. Dic, no, escoltem, de platònic o de no en té res. Era molt dificultós viure a Gallecs, i encara ara, encara ets problema. Pot ser molt bucòlic, no?, veure-ho des de fora, però quan estàs a dintre, pensem això, no teníem carretera. I llavors jo recordo la infantesa, doncs, bueno, que hi havia una escola unitària, i anàvem allà tots els nens i nenes de Gallecs, i allò m'agradava. I llavors un dia doncs, em van comprar una bicicleta i em van dir, doncs ara aniràs a col·legi a Mollet a les Monges. I em van convocar amb una bicicleta, amb una meva germana que tenia més gran que jo, i llavors vam... Però esclar, anar amb bicicleta era anar amb carcaminets, amb fang, fred, saps? O sigui, són coses que de bucòlic no en tenia poc. I llavors, doncs, Gallecs, doncs, això, a casa feien de pagès, és una agricultura circular totalment, o sigui, tothom vivia, i totes les cases de pagès, que n'hi havia 79, que totes feien de pagès, i llavors eren economies que estaven pensat per la família i vendre alguna per poder subsistir. Això era l'agricultura que hi havia a Gallecs, no? Fins que arriba l'any 70 i arriba l'expropiació. I allò sí que és un daltabaix molt, molt, molt gran, perquè també la Guàrdia Civil i et diu que en 6 mesos tens que marxar. I, per tant, doncs això a totes les cases, gent que va marxar, i a casa meva, doncs a Can Jornet, doncs la meva mare va dir: d'aquí no marxem, perquè la meva generació fa quatre generacions que estem aquí i no marxarem. I no vam marxar, vam fer i altres cases, Can Salvi, Can Castellà, no? Vàries cases no van marxar, es va resistir. I allò va seguir, perquè va morir el Franco, i aquella expropiació va quedar com allò aturat, uh-huh. Però sempre hi havia aquella amenaça, sí. No? I llavors, aquestes 1.500 hectàrees, això, els 1.500 hectàrees que vien expropiades passen a ser de la Generalitat, és un terreny públic, i per tant la Generalitat i els ajuntaments volen edificar gallecs, i aquí comença la gran batalla de defensar gallecs, uh-huh. Que es crea la Comissió de Defensa de Gallecs.
1: Que encara
2: no?
1: Continua aquesta
2: que encara
1: batalla.
2: Seguim, i ara encara seguim, uh-huh. Seguim ara, perquè ja ho saps, fem, uh-huh. Farem un documental, estem preparant un documental, és que serà molt maco. Doncs allò va ser tremendo, o sigui, saps? De totes maneres, estem parlant dels anys 80, no? Això comença amb la comissió 78, hi ha aquella manifestació de 100.000 persones o 8.000 persones, uh-huh. L'any 78.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que això, allò era impensable, saps? I això és una lluita que es porta, una lluita molt forta, molt forta. Una lluita cos a cos, fins i tot, no? Vull dir que no era allò... No anàvem de bromes. Sort que van vindre ocupants de les cases que es havien quedat buides, i amb aquesta gent són els que encara ens veiem i ens hem vist, uh-huh. Sempre, perquè allò es va crear una relació personal molt, molt maca. Uh-huh. I allò comença una lluita gran, i fins que se n'edifiquen, ja ho sabem tots quasi bé, no? Que se n'edifiquen la meitat, o sigui, tots els municipis van esgarrapant, menys Parets, i llavors van esgarrapant i en queden ara 750 protegides. Ho dic entre cometes, perquè uh-huh. És un terreny públic i vés a saber. I això de gallecs, sí, també m'hi va portar història. No ho vaig escollir-ho, fas jo, eh? Ni néixer gallecs, ni expropiació de gallecs, ni... Això era algo que tenies que defensar el territori, no defenses gallecs, defenses el territori, no? Defenses la terra, mm-hmm. No pot ser pisos a tot arreu.
1: Aquesta defensa de gallecs que al final ha estat molt inherent a la vostra família, perquè comentaves doncs, que els teus pares van formar part d'aquesta resistència de famílies, creus que t'ha acompanyat també en altres facetes de la vida de defensar allò que hi creus o defensar allò que és teu?
2: No sé si m'ha acompanyat. No, segurament que és la meva manera de ser, també, mm-hmm. O sigui, no? Però l'altre dia, parlant amb la Judit Vizcarra, que va fer una foto, sí. I parlàvem de gallecs, no? Bueno, em sembla que era el dia que vam presentar el projecte del documental en el casal, i jo deia que gallecs és com jo si portés una motxilla plena de rocs, eh? Mm-hmm. O sigui, és un pes que portes, no? És un pes que portes, perquè ara a casa meva, a Can Jornet, hi viuen els meus nebots. Un fa de pagès, ja ho saps, no? Però a Gallecs sempre hi ha problemes. Ara es volen fer otorgar les terres. 50 sí. Anys que no hi havia ni un paper. O sigui, estaves d'ocupa, total. 50 anys, no és broma, 50 anys. Ara que es vol intentar arreglar, també hi ha problemes. O sigui, és un... Gallecs és un tema no resol. Uh-huh. I sobretot a la meva vida no està resolt. O sigui, i sempre penso que ho tinc que defensar.
1: Jo és no com un patiment, no? Potser que sempre acompanya.
2: Exactament. Mm-hmm. És com un patiment que t'acompanya, eh? Sí que clar. És maco, sí que s'han fet coses conjuntes. I a mi el que m'ha agradat més és que sempre s'ha defensat conjuntament. Mm-hmm. No una família, sinó tota la família. Quan es fan fires, es fan amb tots els pagesos. Quan l'associació de veïns, els veïns, no? Sempre hi ha com una col·lectivitat. Jo crec que és un model de col·lectivitat gallega. I com s'ha defensat, la comissió funciona fins al 83, 84, 85, després ve el CANEM, després Plataforma per la Defensa. Sempre hi ha grups, no?, que van defensant gallecs. Però en aquests grups hi ha com una línia que jo sempre hi vaig, o sigui, amb més intensitat o menys, no? Mm-hmm. I amb el CANEM no hi vaig participar, i però esclar, tu saps que estan allà, que si fan una cosa hi vas, no? Mm-hmm. O sigui, sí, és una cosa que...
1: T'és inherent, Marina, no pots evitar-ho.
2: Que no pots evitar-ho.
1: No pots evitar-ho. Abans ens comentaves una mica doncs, aquesta infància gallecs, no, de com la gent es pensava lo idíl·lica que era, però que la realitat doncs, potser no s'acabava traduint en les mateixes paraules. Què és el que més recordes d'aquesta infància gallecs?
2: Mira, jo me'n recordo, per exemple, de la siesta del meu pare.
1: Mhm.
2: No? Per exemple, el meu pare feia una siesta de 10 minuts justos, eh? Ah, i jo anava allà sota el lledoner amb ell. Per exemple, mira, a buscar cargols amb el meu pare.
1: Uh-huh.
2: Era preciós, amb el llum de carburo i... preciós. Anar-nos a banyar en el safreig, no? El safreig ple de llot, eh? No et pensis.
1: Sí.
2: Però ficar-te a l'aigua, que no anaves mai al mar ni enlloc, a les nits, quan ell havia acabat de les vaques, que era on s'embrotaven més, o els porcs, o que sí, a mi aquests records, saps? O el llum de carburo, buscar cargols pels marges, em sap tan greu que s'hagin carregat tots els marges i que, esclar, són vida, però em sap greu aquella busca de cargols, tu saps què era allò, amb el llum de carburo, no sé si es diu carburo en català, em sona que no, i anava, saps aquestes coses? Coses. Me'n recordo també una cosa molt agradable, era anar a l'escola, l'escola unitària.
1: Mm-hmm.
2: Allà hi havia nens i nenes i la mestra no gaire, però nosaltres ens ho passàvem bé després, no? I després, per exemple, una mica més gran, ja 10 o 12 anys o 13, no sé, llavors va vindre un capellà i aquell capellà va animar molt el poble, no? Bueno, me'n recordo les festes majors de petita, que la festa major a casa meva venien gent a dormir allà 3 dies de festa,
1: sí.
2: Les caramelles, que es va muntar un grup de caramelles. Hi havia coses col·lectives, no? També, repeteixo, que això m'agrada, no?
1: Mm-hmm.
2: Això sí.
1: Després d'haver recordat aquesta infància, Marina, volem encetar el bloc cultural i a tots els convidats que veniu a Oix a Ciutat, us demanem que abans de venir ens porteu una cançó preparada. En el teu cas, has escollit una de Pau Riba, que du
2: sí.
1: per títol Noia de Porcellana.
2: Sí.
1: L'escoltem una miqueta i després la comentem, si et sembla,
2: d'acord.
1: Marina.

0: Doncs com dèiem, la cançó escollida per la Marina, Sa noia de porcellana, de Pau Riba. De fet, ella ens ha dit, poseu-me qualsevol de Pau Riba.
1: Sí.
0: Què és el que transmet aquest cantant?
1: Doncs jo trobo que ens va marcar molt, a molta gent, a mi. Bueno, no marcar, no. Era transgressor, Pau Riba, no? I cantava allò que tu volies sentir, ho se n'enreia, com la noia de Porcellana, no? És aquesta persona insensible que li passen, que se li caguen l'ocell al cap i no se'n dona compte.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta insensibilitat, aquest toc d'alerta, no? Que fa, escolta'm, vivim un món, ens tenim que escoltar nosaltres, no? I llavors el Pau Riba, doncs jo, per mi, jo encara ho escolto ara. O sigui, no és que em remeto a la meva joventut, encara em diu coses. Encara quan ho escolto ara em diu coses, no? O sigui que era la persona transgressora, la persona... A mi també m'ha agradat el Raimon, parlo d'aquella època, no? Raimon, el Llac, etcètera, Bovidi Molló, també era una mica més transgressor, i també m'agrada escoltar-ho encara, eh? O sigui, a mi encara em diuen coses aquests, de tantes vegades que ho has escoltat, i que potser m'ho sé de memòria. Però el Pau Riba, per mi, em dona vida. Em dona vida, i me la dona ara encara, saps? Vull dir, sento la seva lletra, estic d'acord amb el que diu.
0: Són aquelles cançons potser que donen confort, no?
1: Que donen confort, exactament. Sí, és això, és això. Jo a vegades quan vaig a caminar i em poso auriculars, i si jo, i normalment em poso molt pel Riba, eh? I jo no me'n dono compte que camino, escolto, saps? Descansa el meu cap, això, per descomptat, i a mi em diu coses, em dona vida, com tu dius, sí, m'agrada. La seva lletra, la seva música, la seva no sé què, diferent, la seva transgressió, tot, no?
0: També entenc que són cançons que t'han acompanyat, per tant, també hi ha tot aquest valor sentimental al darrere.
1: Sí, exactament, i tant, i tant.
0: Doncs, Marina, estem arribant ja al que és el final de la conversa. Toca arribar al torn de les preguntes ràpides. Convidem a tots els convidats. Si vols justificar-te, pots fer-ho. Si no, passem a la següent. Comencem, com sempre, parlant de gastronomia. Què prefereixes, Marina? La truita de patates amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, no?
0: Amb ceba.
1: És molt sosa.
0: Li dóna més gust.
1: És que és molt sosa, eh?
0: Tens algun plat preferit?
1: A mi m'agrada el pollastre rostit amb prunes i pinyons. I m'agrada cuinar aquest, també.
0: Sí. Clàssic.
1: És bo. I m'agrada tot el que sigui cuina catalana.
0: Ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: Un?
0: Gust de gelat.
1: Ah, sí, m'agrada molt... M'agrada molt, ara no ho sabré dir en català, el pistatxo...
0: El festuc.
1: El festuc amb mango. Boníssima combinació.
0: És estranya, la combinació. Jo no sé si ho he tastat.
1: Provo i us ho recomano.
0: Posem deures.
1: Poseu deures. Ja veureu que és magnífic, magnífic.
0: Què prefereixes, Marina, al matí o a la nit?
1: Al matí, ara. Ha canviat, la vida canvia, eh?
0: Això sí, els hàbits van canviant.
1: Els hàbits van canviant. Quan era jove m'agradava molt viure a la nit, ara no. Ara no, no és que no m'agrada, que no puc.
0: Arriba la son abans.
1: Arriba, sí, és que ja el cos ja t'ha dit prou, no?
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Fer una trucada.
0: Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
1: Mundial. Fer desaparèixer uns quants del mapa.
0: Déu-n'hi-do, bastant.
1: Uns quants personatges, sí.
0: Què preferiries, viatjar al passat o visitar el futur?
1: El futur.
0: I un lloc de Mollet que t'agradi, que no sigui Gallecs,
1: ai,
0: perquè si no t'ho posem molt fàcil,
1: ai,
0: Marina.
1: Ai, que m'ho poseu molt fàcil, eh? Mira, doncs a mi saps què m'agrada? M'agrada passar Prat de la Riba, perquè hi ha sempre gent i sempre trobes algú. M'agrada molt el mercat municipal, el mercat del dimarts també, però hi ha molta gent, eh?
0: Sí.
1: Però jo el mercat municipal m'encanta, és un lloc que hi vas, que trobes gent, que compres en el botiguer, que fas la patava xerrada, que sempre trobes algú, anem a fer un cafè, anem a fer un cafè. M'encanta.
0: Lloc de socialització.
1: Sí.
0: I un lloc que habitaries de la ciutat, o que no t'agradi tant?
1: Que habitaria? Doncs habitaria... Habitaria, doncs no sé, tants pisos, no? Vull dir, no sé on ha estat superpoblat de pisos. Penso que Mollet tindria que respirar. I falta respiració, eh? No tot està Gallecs, eh? Tindria també el poble.
0: I Marina, ara sí que ja doncs fem aquesta pregunta de tancament, de com t'imagines el Mollet del futur o el Gallecs del futur, o com t'agradaria que fos la ciutat?
1: Va bé. Doncs a mi m'agradaria que Mollet del futur estigués, com et deia ara fa un moment, tingués més aire. Més aire, no tants pisos, i per tant jo crec que a Mollet li falta una biblioteca, li falta un auditori, li falta un teatre. Per tant, falten aquests espais que es tenen que reservar, i per tant jo crec que a Mollet del futur tindria que passar per reservar aquests espais, perquè si no la cultura no fa, si no hi ha cultura no farem, no creixem. Per tant, jo aquí a Mollet li trobo a faltar això, no? I per un gallecs, jo m'agradaria un gallecs protegit, un gallec que no puguin tocar, un gallec verd i agrícola, clar.
0: Mm-hmm. Que aquesta lluita no de tants anys doncs pugui arribar a bon port.
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Doncs Marina, amb això ara sí que posem punt i final a aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis obert les portes, que ens hagis fet conèixer millor doncs, que és la Marina Dunyach. Ens trobarem pels carrers de la ciutat.
1: Segur.
0: Si no, passejant per gallecs, de segur que ens trobem.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
1: Molt bé. Adéu-siau a tothom.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus de lloguer ha servit per posar-hi el fre. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
1: També té doncs, aquest efecte de, que ens perjudica, en certa manera, de sortir d'aquesta llista i, per tant, doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu de lloguer i, per tant, torni a elevar-se en l'import.
0: Davant d'aquesta situació, els preus del lloguer podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració. I és que la Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i, paral·lelament, n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més, també s'obrirà un període d'al·legacions. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat. I, per altra banda, us informem que amb l'arribada de les vacances d'estiu, moltes llars queden buides durant dies o fins i tot setmanes. Tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desenvolupar endollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci. Ni mama, ni mom. A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
1: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades, llavors aquí venen molts factors.
0: I a vegades com més insistim pitjor, no? De vegades no.
1: Quasi sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència. En supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem. Els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
0: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
1: Clar.
0: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
1: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes, a vegades, que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar. No? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra el sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
0: És com molt bàsic, no?
1: No t'estic cuidant.
0: Sí, sí.
1: I res a veure.
0: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
1: Pues depèn. Depèn, hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar. sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
0: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
1: A lo personal.
0: Sí, exacte. Mm. Què ho fa, això, que ens afecti tant el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
1: Clar.
0: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
1: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
0: total.
1: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no sóc prou, no sóc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? I quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
0: Amb nosaltres. Una altra vegada, la revisió.
1: La revisió, total, sí.
0: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
1: Clar.
0: Mira, jo també.
1: Clar, clar, sí,
0: però
1: sí,
0: no
1: tant.
0: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
1: Els altres aquest, porten galetes,
0: clar,
1: no?
0: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
1: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos, i nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
0: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
1: clar.
0: És el que moltes vegades acabem fent.
1: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar en a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació. Que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat. O si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
0: Moltes vegades ja pregunten...
1: Clar.
0: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
1: Clar, doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges. Que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
0: No se'ls demana opinió sobre el què i quan.
1: El què no. Jo, per exemple, sí que proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
0: Vale. Un clàssic.
1: Un clàssic, no?
0: Clàssic
1: un clàssic que
0: drames.
1: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinc en compte. Ai, que em muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
0: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
1: sí,
0: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc etc. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
1: Vale.
0: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
1: Oh,
0: no
1: bueno,
0: passa res.
1: Fantàstic.
0: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, però si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
1: Sí.
0: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
1: Vale.
0: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
1: Clar.
0: Això està mal fet?
1: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? O les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que han menjat alguna cosa i han dit, pica, pica,
0: sí,
1: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
0: L'orenga, quan mengen pizza.
1: Vale.
0: És que l'orenga en pica.
1: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes, així fajitas, no?
0: Sí.
1: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden... Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar.
0: Uh-huh.
1: Crec que és important dir-los-hi com han d'expressar les coses, és a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los, això l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir, doncs, ofesa, no és maco, com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies.
0: Mhm.
1: No? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar, que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuaco, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
0: de treure-ho tot.
1: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjar, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
0: no.
1: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sí. Sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
0: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
1: Clar.
0: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
1: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I... les rutines a les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien, avui hi havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
0: Sí.
1: No allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. I a vegades tant. Em demanaven vídeos i tot.
0: Sí.
1: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me alguna cosa que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important... Hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no? Que puguin dir que no.
0: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
1: Vinga.
0: Va.
1: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
0: Perfecte.
1: Sí? Imagina't que ja estem a casa, d'acord? Doncs jo et deixo aquí el teu

0: que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
0: Vale. Demà voldràs venir a mi una altra vegada?
1: No, gràcies. No?
0: Vaja, pareu. No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm algo que no t'agradi gens, no? Però a vegades, encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta, és que hi ha molts... Hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí. És que... No... Mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
0: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. I no passa això.
0: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part de lo que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí.
0: Bueno,
1: tu i tothom.
0: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més. Més important de tot és que ho estem fent lo millor, ho estem fent lo millor que sabem, i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenim una relació, tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, res, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats dia, que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. L'estudi pilot ja ha deixat algunes conclusions, com comenta Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
2: Des de l'SCT expliquen, a més, que el sistema d'intel·ligència artificial té un marge de millora i que, a mesura que va aprenent, podria detectar més detalls. Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació de les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar cap usuari. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dijous la candidatura guanyadora de Mora la Nova, que aspira a acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, Dalmau ha explicat que aquesta candidatura pretén convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial i garantir l'equilibri territorial. El conseller ha insistit en que el govern té l'objectiu de repartir arreu del territori les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit i ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels

0: Els principals, dia per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. La Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot descendeix fins als 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.252 senglars, dels quals 9.879, prop del 96%, han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada, tant a la zona del risc com a la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars. I el sector de la construcció celebra que el 2025 va tornar a créixer l'edificació més d'un 5%, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. És una de les principals conclusions de l'informe del sector de la construcció Catalunya, que ha publicat aquest dijous la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'estudi constata que el país arrossega un dèficit acumulat d'inversió en infraestructures de prop de 49.500 milions i que, a més, les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. Això és tot al moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bona hora, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb El que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 2007, que la Rihanna va treure el seu èxit Umbrella, però el DJ Simus Hadji i Paul Emanuel van fer aquest remix del seu èxit Umbrella. La recordeu, Umbrella? Vinga, va, comencem el programa amb aquesta marxeta. Anem fins a la Barbados amb la Rihanna. Umbrella! Umbrella!

Under My Umbrella. Ens deia la bona de la Rihanna amb la seva umbrella, ja que el DJ Seamus Haji i Paul Emanuel van fer aquesta versió. Es nota que ho estic llegint, eh? Jo no me recordava els noms dels DJs. Però, si més no, va ser una cançó que va tenir molta repercussió en el seu moment. El primer disc de la Rihanna, el primer èxit, molt guai. Ara marxem fins l'any 1985 amb un megatemazo de la Sandra des d'Alemanya, amb el Maria Magdalena. I'll never be Maria Magdalena. Aquesta cançó sona tan 80s, és la típica cançó que jo crec que és primera hora de discoteca. Maria Magdalena, de la Sandra. I'll never be Maria Magdalena.

Maria Magdalena de la Sandra des de l'any 1985. No trobeu que aquesta cançó té un punt de, com obscur, una petita foscor? És el lado oscuro de la música? No, això no. Però sí que té un punt de no diré trista, però és com fosca, saps? No ho sé. La gent que la va ballar aquella època també la trobo que és de baix tempo. Però bueno, és un mega temazo, un mega himne dels anys 80. I com a himne també va ser el Jam de Michael Jackson al seu disc Dangerous des de l'any 1991. Recordeu el videoclip? Sortia el Michael Jackson amb el Michael Jordan jugant a bàsquet. Sí, recordeu aquest videoclip o no? Jam, Michael Jackson des del Dangerous.

Jam, de Michael Jackson, des del seu disc de l'any 1991, el Dangerous. Jo me'n recordo que tenia el disc en vinil, bueno, encara el tinc, està a casa del meu pare, i me'l mirava el vinil i deia, oh, que guapo que és aquest disc, oh, com m'agrada la portada. Vaig tenir una època molt viciat a Michael Jackson, la veritat. N'hem de posar més de Michael Jackson, que té molts temazos. I per temazo el que ve ara, des de l'any 1987, la reconeixereu de seguida, perquè és la banda sonora d'una pel·li...

and Own It On To You. I Have The Time Of My Life, de Bill Medley i Jennifer Warnes. Que això va ser la banda sonora, bueno, una de les cançons de la banda sonora de Dirty Dancing, aquell moment en què estan ballant i el Patrick Swayze aixeca l'actriu. Bueno, guai, és una mega cançó. Però ara posem una miqueta més de canya. Anem amb el Junior Jack, des de l'any 2003, amb el seu E-Samba. Jo me'n recordo aquesta cançó quan la posava a la discoteca. Ara comença a sonar aquí això, que bo. Té un rellete, sí, és com caribeny brasiler, barrejat amb disco, house, és molt xula. E-Samba, de Junior Jack, des de l'any 2003.

és Samba, de Junior Jack, des de l'any 2003. Aquesta cançó, jo me'n recordo, quan la van treure, anava boig per la discoteca ballant-la, perquè és que m'encantava. Va ser com una cosa diferent, no? I anem fins l'any 2009, amb una cançó que també m'agrada molt, que és del David Guetta, un dels meus DJs preferits, When Love Takes Over, des de l'any 2009.

When Love Takes Over, David Guetta, des del 2009. I ara anem amb una de les cantants preferides meves, que és la Whitney Houston, amb el seu I'm Your Baby Tonight, des de l'any 1990. Quin mega temazo i quina veu.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població i l'índex d'envelliment s'ha disparat fins a les 136 persones grans per cada 100 menors de 16 anys. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari. De fet, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran.
1: Com serem capaços de donar resposta a l'increment de la població gran, a aquesta piràmide poblacional que cada cop està atenallant més l'atenció de les nostres institucions, el servei d'urgències, l'atenció del sociosanitari, l'hospital d'atenció intermèdia, l'hospital d'aguts, la geriatria, esdevé ja una especialitat nuclear a la institució.
0: Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual si volen continuar oferint una assistència eficient i pròxima. I també us informem que el ple municipal ha donat llum verda al nou Pla Local de Seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030, un document que definirà les actuacions municipals en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El pla dividit en 7 eixos, inclou un total de 97 mesures destinades a incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. Juanjo Maños, regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Mollet, ha afirmat que l'objectiu del pla és construir una ciutat que sigui més segura. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, aquí estem a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i anem fent... Ai, posar musiqueta bona, com la que ve ara, Infinity de Guru Ghosh. Aquest saxo el reconeixeu, no? On la vas ballar, tu, aquesta cançó? Infinity...

Ai, senyor, Infinity de Guru Ghosh. Aquesta on l'havies ballat? Ai, mira que m'agradaria, la teva pensar, m'agradaria saber, la gent que ens escolta, a quina discoteca anaves més? Al privat de l'Ametlla, al teatre de Mollet, a l'ABC, a les de Copes? Oh, m'agradaria molt saber-ho. És que va haver-hi moltes discoteques aquí al Vallès. Ara no hi ha res, malauradament. Vinga, va, anem fins l'any 1978 amb Music i el seu Keep on Jumping. Everybody jumping. Disco, disco.

0: Everybody Jumping, mare meva. Music des de l'any 1978. Quin temazo, eh? Ja que diu Jumping, ara m'adono que la cançó que ve ara també diu un jam. Ojo, que és una mega cançó. Oh, Pump Up the Jam de Technotronic, cançó fetitxa del programa des de l'any 1979. I com que dic jam, el tècnic de so va saltant per aquí a l'estudi, va fent coses. Ah, mira com balla, mira com balla. Que ritmo, mira que ritmo. Vinga, va, Pump Up the Jam, Technotronic.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

Pomperabilla, Pampe Pam, Up the Gen, de Tecnotronic, des del 89. Quina supercançó disco, és que m'encanta. Li trobo totes les gràcies a aquesta cançó. M'encanta com sona l'època en què es va fer, que és l'any 89, final, o sigui, com que és finals dels 80, però principis dels 90, té aquell so, no? Aquella cosa que... aquells balls que es feien de breakdance i tot això, és que m'encanta, m'encanta. Pam, Up the Gen. I la que ve ara també m'agrada molt, m'agrada un rato. És Oh La La La dels Tu Ibiza. Oh.

la, la, la, dels Tu i Ibiza, mare meva, aquest orga, aquest jamón, sentiu? La canya, everybody set me free, que bona. Ai, l'he ballat moltes vegades aquesta cançó, espero que tu també. I la que ve ara també m'encanta, que és de l'any 1999, és de Pasilda, la Pasilda d'Afromedusa. ¿Qué será? Venga, una poquito de salsa, mi amor, ya tú sabes.

Pasilda, Pasilda, Pasilda Nacera Band, Pasilda dels Afromedusa des de l'any 1999. Recordeu, per això quan va sortir aquesta cançó, jo sí que la recordo. I sempre m'ha donat un rotllet molt divisenc, molt d'estiu. Molt bon rotllo m'ha donat aquesta cançó. Com també molt bon rotllo em dona aquesta que ve ara, el Ride on Time de Black Box des de l'any 1990. És una mega cançó. És una mega cançó.

Way, Right on Time, de Black Box, des de l'any 1990. Quina mega cançó i quina veu que té aquesta senyora, mare meva. Oh, quin gust. I per gust també la cançó que ve ara, que a mi m'encanta, que és el World Hold On, Children of the Sky, de Dave, del Bob Sinclair. Per mi és el millor DJ. El Bob Sinclair fa unes cançons que al·lucino. World Hold On.

Ha sigut un plaer fer el programa d'avui. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava el Vallès. Espero que us hagi agradat i us deixo amb el Bob Sinclair i em seguim la programació de Ràdio Mollet. Més que aquesta cançó m'encanta. Ens escoltem la setmana que ve. Una abraçada a tothom.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós.

0: on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa ronda ja tradicional, extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada, sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no ho deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur que ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar:
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el lloc que es fan?
1: Som-hi!
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir:
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu:
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats!
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.
2: Fins

Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Wimper li va costar Déu i ajuda convèncer el Stockwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia varen arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir el muntanyisme. Tres dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whymper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whymper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
2: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
1: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
3: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
2: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de tres sets, fixem-lo així.
1: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
2: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
3: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tenis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
1: I dependrà també de la força, clar.
2: Ja, i per tant de la velocitat. Bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
4: Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir,
5: home,
4: vas fer
5: com estem, sí.
4: Moltes coses, Àlex?
5: Unes quantes, però bueno.
4: Doncs, a veure, a part del tenis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
5: M'encanten les mates.
4: Sí, oi?
5: Sí.
4: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en algú de matemàtiques.
5: La veritat és que no.
4: No, quan estaves jugant no.
5: Quan
4: però en realitat no. Hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista doncs, d'aquesta línia fins la del final? Em sabries fer una estimació així
5: bueno,
4: si la mirem?
5: Bueno, més perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
4: vale.
5: Que jo més o menys sé què és el que fa. Però,
4: vale.
5: Sí, però sí que tot es mates i aviam, controles les distàncies i saps.
4: I d'ample, però de la pista individual?
5: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
4: Vale, per tant, 23 per 8.
5: Sí, potser una mica més, sí.
4: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
5: bueno,
4: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
5: Sí.
4: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
5: sembla
4: sigui més petita.
5: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
4: clar.
5: Quan jugues doble no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos, llavors és més ampla la de tennis. Llavors
4: vale.
5: Amb la, crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
4: vale.
5: És una mica més ampla i una mica més llarga.
4: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia
5: clar.
4: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres però estàs dintre.
5: Ah, clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
4: Clar.
5: No estàs a darrere. En canvi, aquí no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
4: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt i a més quan jugueu, us ho posen a vegades, no, a la pista.
5: Sí, sí.
4: Tu a què s'acabes, així en general?
5: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o així.
4: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
5: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
4: Molta palanca,
5: passos.
4: No?
5: Sí, bueno, coordinació.
4: Llega la palanca.
5: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, el moment és important. Llavors, això són estadístiques.
4: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
5: sí,
4: contra el Moya,
5: sí,
4: el que sigui.
5: Sí, sí.
4: Mirem vídeos d'ell, sí. A veure com saca...
5: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
4: Clar.
5: Llavors ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras. I abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli
4: clar.
5: I llavors escrivies i deies ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat. Ara t'ho diuen tot,
4: vale.
5: Exactament tot.
4: I a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
5: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6 o és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara del cine, són 5 hores i mitja, són milers de cops.
4: Si fem, per exemple, un 3-7, així, 6 o 6-3, 6-2, jo què sé.
5: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que
4: venga,
5: és més acurat.
4: Més ajustat.
5: Hauríem de pensar... Doncs,
4: en què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
5: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
4: 150 punts, creus?
5: Jugats.
4: Jugats.
5: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyat 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon, tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6, probablement hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops.
4: O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
5: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora.
4: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
5: 4-5 cops,
4: sí,
5: per punt.
4: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150 o 200 punts, si és molt ajustat.
5: Sí, serien uns 800 cops per partit.
4: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
5: val.
4: Així, una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
5: Mils.
4: Milers, eh?
5: Però moltes, aviam, però mira...
4: Vale, llavors, anem a veure.
5: Hauríem de fer...
4: Els 23 metres que
5: tota
4: dèiem...
5: Tota la pista
4: tota,
5: sencera.
4: Tota, sí.
5: Buah, 23 metres per 8.
4: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
5: No ho tinc ni idea, quant mesura.
4: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
5: Sí, por ahí.
4: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres... Doncs si féssim 23 dividit entre 0,06, jo això ho porto preparat.
5: Menys mal, perquè jo dic, ara aquí ja sí que m'enganxes.
4: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum, fins al final. I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
5: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
4: Clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. 360 per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
5: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
4: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
5: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
4: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
5: No està mal. Uau.
4: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
5: No,
4: i hem fet aquí tot de coses.
5: M'agraden les mates.
4: Sí,
5: penso,
4: eh?
5: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
4: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
5: no. Sinó
4: que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
5: Jo crec que el més important de les mateixes és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
4: Exacte.
5: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
4: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
5: però està
4: o
5: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
4: Exacte.
5: Així que soc
4: promatis. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns punts o què?
5: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
1: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
4: Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
1: Uh-huh.
4: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
1: Sí, sí, un bon saque.
4: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
4: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte, de quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit,
1: clar.
4: O amb quanta força tiren, o quantes volees, o quin tant percent de volees,
1: no?
4: O de fondo hi ha, quina velocitat pot anar la pilota en un servei. És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
1: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
4: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort, però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple...
3: Jo així tinc la referència al cotxe conduït responsable 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 km per hora.
4: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
3: No, potser m'estic...
4: No sé, jo només et plantejo...
1: Jo crec que més ràpid.
4: Més ràpid que un cotxe.
1: Per mi sí.
4: Per tant,
1: perquè,
4: 170,
1: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
4: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
1: Clar, és molt més lleugera.
4: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
1: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
4: Exacte.
1: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
4: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
3: Faig un chat GPT ràpid.
4: Sí, sí.
3: Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
1: Vinga, mira, diu... En un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
4: Buah, pega una xapada i et surt un morat.
1: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230 km per hora. El rècord oficial són 263 km per hora aconseguit per el Sam Groff.
4: Déu-n'hi-do.
1: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170-190 i que els rècords estan sobre els 200. Després, cops de fons de pista...
4: Aquí ja vas més lent.
1: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
4: Tampoc no va de dalt a baix la pilota... O sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
1: Clar.
4: Vull dir, aquí no serà tant. En canvi, la volea serà més.
1: Sí, o els smash, sí. Mira.
4: Quan et surt la volea?
1: De 170 a 200,
4: exacte.
1: També. Sí, són cops ràpids. Clar, era també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes...
4: Clar, això és
1: canvia
4: diferent,
1: molt la velocitat.
4: Però si l'engaltes a pla,
1: sí.
4: O sigui, la tens ben posicionada...
1: Una bona esmatxada,
4: clar,
1: pentina,
4: i a més amb el cos també dones energia.
1: Sí.
4: Vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí... Ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui, així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
1: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
2: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura clar, 23 metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
3: Mira, jo la propera vegada que veig un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
1: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
2: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
1: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió...

d'elles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 30 de juliol de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Fundació Sanitària Mollet es prepara per donar resposta a l'augment de la població gran. Des de la Fundació admeten que faltaran llits, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual. L'Ajuntament de Mollet valora presentar al·legacions per continuar com a zona de mercat tensionat. Marina Escribano, regidora d'Habitatge, ha comentat que sense aquest topall els preus de lloguer podran pujar a la nostra ciutat. El ple municipal ha donat llum verda al nou pla local de seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030. El pla té per objectiu incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència, millorar la mobilitat i la seguretat viària. I desendollar els electrodomèstics durant les vacances pot reduir fins a un 10% la factura de la llum. El consum elèctric disminueix durant les vacances d'estiu, però els experts recorden que es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població i l'índex d'envelliment s'ha disparat fins a les 136 persones grans per cada 100 menors de 16 anys. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari.

0: De fet, el director general de la Fundació, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran.
1: Com serem capaços de donar resposta a l'increment de la població gran, a aquesta piràmide poblacional que cada cop està atenallant més l'atenció de les nostres institucions, el servei d'urgències, l'atenció del sociosanitari, l'hospital d'atenció intermèdia, l'hospital d'aguts, la geriatria, esdevé ja una especialitat nuclear a la institució.
0: Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual si volen continuar oferint una assistència eficient i pròxima.
1: Ens hem de preparar perquè faltaran llits. Per això, un pla d'infraestructures que en els propers anys ha de donar resposta a aquestes necessitats.
0: És per aquest motiu que la Fundació Sanitària Mollet ja treballa en una de les actuacions que considera estratègiques, la construcció del nou equipament de salut mental. Aquest nou edifici permetrà reorganitzar els serveis i donar una millor resposta als pacients que requereixen atenció especialitzada en aquest àmbit. El trasllat de tota l'activitat ambulatòria de salut mental al nou equipament alliberarà espais dins de l'Hospital de Mollet, una reorganització que no només modernitzarà l'assistència, sinó que també permetrà aprofitar millor els recursos existents. Jaume Duran ha comentat que gràcies a aquesta operació l'hospital podrà crear dues noves unitats d'hospitalització.
1: Permeti alliberar els espais d'on avui està l'Institut de Salut Mental per poder fer i desplaçar tot l'àmbit ambulatori en allà. Traurem la part ambulatòria de dins de l'hospital, la part ambulatòria estarà en aquest institut d'atenció ambulatòria annexa, on avui està la salut mental, i això ha de fer possible dues unitats d'hospitalització dins de l'hospital, dues unitats que han de poder donar resposta a les necessitats de llits que ens demandarà, que ja ens demana avui, l'envelliment i la fragilitat de la població.
0: Amb aquesta mirada de futur, la Fundació vol convertir un repte demogràfic en una oportunitat per transformar els seus equipaments i reforçar l'atenció sanitària a la comarca.
2: Mollet al dia, notícies.
0: La sortida de Mollet del Vallès de la llista de municipis amb el mercat residencial tensionat ja té la primera reacció del govern municipal. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano, ha valorat la decisió aprovada per la Generalitat i ha assegurat que la regulació dels preus del lloguer ha servit per posar-hi el fre. La sortida de Mollet de la zona tensionada comporta, en principi, que deixin d'aplicar-se les limitacions específiques previstes per la llei estatal pel dret a l'habitatge en matèria de lloguer, un cop la mesura sigui aprovada definitivament i entri en vigor. Marina Escribano ha comentat que sense aquest topall els preus del lloguer podran pujar a la nostra ciutat.
3: També té doncs, aquest efecte de que ens perjudica en certa manera de sortir d'aquesta llista i per tant doncs, que ens podem trobar d'aquí un any en què hagi tornat a pujar un cop els propietaris, les propietats, doncs, ja no tinguin limitat el preu del lloguer i per tant torni a elevar-se a l'import.
0: Quan Mollet deixi de ser zona tensionada, aquestes restriccions deixaran de ser obligatòries per als nous contractes. Això significa que els propietaris recuperaran una major capacitat per fixar el preu inicial dels lloguers d'acord amb les condicions del mercat, sempre dins del marc legal general. Marina Escribano ha lamentat la situació de la manca d'habitatge i ha comentat que, tot i que fins ara hi ha hagut un topall en els lloguers, la percepció ciutadana és molt diferent.
3: Vull insistir en un fet, eh? És difícil explicar-li a la ciutadania que sortim de la zona de mercat tensionat quan en el dia a dia no noten que hagin baixat els lloguers, no noten que hi hagin lloguers assequibles que es puguin pagar amb un sou, doncs, amb un sou que té la ciutadania treballadora, no? La gent treballadora.
0: Davant d'aquesta situació, els preus del lloguer a Mollet podrien incrementar en els pròxims anys, tot i que la ciutat podria entrar en el nou paquet de municipis de nova declaració, i és que la Generalitat ha prorrogat durant un any la primera declaració de zones tensionades i paral·lelament n'ha aprovat una de nova. Abans que els canvis siguin efectius, les declaracions s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, la proposta definitiva s'haurà de remetre al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Marina Escribano ha remarcat que l'Ajuntament de Mollet està valorant presentar al·legacions a la Generalitat per fer distincions dins dels barris de la ciutat.
3: Des de l'Ajuntament estem valorant la presentació d'al·legacions, ja que la llei que estableix aquesta zona de mercat tensionat permet fer distincions per zones dins dels municipis, i és evident que a Mollet tenim barris amb una disparitat de renda, amb una disparitat de tipologia d'habitatge i per tant que no es viuen situacions iguals, i creiem que això cal reflectir-ho, cal mirar-ho per tant de reflectir molt més la realitat.
0: Si bé Mollet surt de la zona tensionada, la ciutat continua estant en zona de demanda forta acreditada. Davant d'aquest fet, el consistori afirma que continua el seu compromís per incrementar el parc d'habitatges assequibles a la ciutat. I ara parlem de seguretat, perquè el ple municipal ha donat llum verda al nou pla local de seguretat de Mollet del Vallès 2026-2030, un document que definirà les actuacions municipals en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El pla, dividit en 7 eixos, inclou un total de 97 mesures destinades a incrementar la seguretat, fomentar la convivència, reduir la delinqüència i millorar la mobilitat i la seguretat viària. Juanjo Baños, regidor de seguretat a l'Ajuntament de Mollet, ha afirmat que l'objectiu del pla és construir una ciutat més segura.
4: Aquest pla local de seguretat el que tracta és, el que pretén és construir una ciutat més segura, cohesionada i preparada per als 53.053 habitants que té la ciutat i que tindrà un període de vigència de 5 anys des del 26 fins al 2030.
0: Les actuacions s'organitzen en 7 grans línies de treball: la seguretat ciutadana i la convivència, la mobilitat i la seguretat viària, la millora dels espais públics, els recursos policials, la comunicació amb la ciutadania, la prevenció de les violències masclistes i la promoció de la igualtat, així com la protecció civil i la gestió d'emergències. Per elaborar aquest pla s'ha comptat amb la implicació dels diferents cossos policials, serveis municipals, representants del comerç, la indústria, entitats locals i també la ciutadania, que van participar en 4 sessions obertes de treball. El regidor de Seguretat ha destacat la importància d'aquest procés participatiu.
4: Important destacar que s'ha fet un procés participatiu molt ampli. S'han fet reunions als cossos policials, als serveis municipals, entitats, comerç, ciutadania i, per exemple, a la ciutadania, al comerç, indústria i entitats. Es van fer un total de 4 sessions. Per tant, la participació ha estat molt, molt gran.
0: El procés participatiu també ha permès identificar les principals inquietuds de la ciutadania. Entre les preocupacions més destacades hi ha els comportaments incívics, la ciberdelinqüència o bé els problemes derivats de l'ús dels patinets elèctrics. Per combatre aquestes inquietuds, el Pla Local de Seguretat recull tot un seguit de mesures, com són l'impuls de la policia de proximitat, la instal·lació de més sistemes de videovigilància o la creació de camins escolars segurs. Són declaracions de Juanjo Baños.
4: D'aquests 7, com deia abans, hi ha 94 actuacions. Les més destacades és més policia de proximitat, ampliació i optimització de la videoprotecció, reforç dels punts lila, camins escolars segurs i control i educació sobre vehicles de mobilitat personal i bicicletes, mediació comunitària. Aquí he de felicitar el Servei de Mediació i Proximitat de la Policia Municipal, que és un referent a nivell de Catalunya i a nivell d'estudis universitaris.
0: La diagnosi inclosa en el pla reflecteix una evolució positiva de les dades de seguretat entre els anys 2023 i 2024. En aquest període, el conjunt dels delictes registrats a Mollet es va reduir un 8,5%, mentre que els delictes contra el patrimoni van disminuir prop d'un 14%. Tot i això, s'ha detectat un increment en altres tipologies, com els delictes relacionats amb lesions i els delictes contra l'ordre públic. I amb l'arribada de les vacances d'estiu, moltes llars queden buides durant dies o fins i tot setmanes. Tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat.
5: Sí que quan ens anem de casa, quan sortim, ho hem de deixar tot llest. Hem de desconnectar-ho tot per poder nosaltres desconnectar, també, no?, de casa nostra. I això vol dir que hem de desconnectar, però desconnectar vol dir desendollar tot el que tenim a casa.
6: Sí, la nevera, tot?
5: Tot. Llavors això passa per reduir un 10% la factura.
0: Bonet destaca que una part d'aquesta despesa correspon al conegut com a consum fantasma. Es tracta de l'energia que continuem utilitzant alguns aparells, encara que estiguin apagats però connectats a la xarxa elèctrica. Aquest consum es produeix, per exemple, en televisors, ordinadors, carregadors o petits electrodomèstics que romanen endollats. Tot i que el seu consum és reduït de manera individual, la suma de tots els aparells pot tenir un impacte important al llarg dels dies. Per aquest motiu, la tècnica assegura que l'opció més recomanable és desendollar tots els aparells que sigui possible abans de sortir de vacances. Laura Bonet fins i tot apunta que si les condicions ho permeten, la millor alternativa és tallar completament el corrent elèctric de l'habitatge.
5: No val aparells en stand-by, el que dèiem, o simplement endollats, perquè això el que fa és un consum que en diem fantasma. Per tant, desendollar-ho tot, que és l'única manera d'acabar amb aquesta energia fantasma, que sí. No és una mica així, no? I si tenim la possibilitat de tallar la corrent des del quadre elèctric, doncs aquest 10% que dèiem, doncs segur que l'estalviarem.
0: La nevera és, segons Bonet, l'electrodomèstic que més electricitat consumeix en una casa. Com que funciona de manera continuada, representa una part important de la factura de la llum. Per això, recomana que si l'absència serà superior als 5 dies, també es desendolli la nevera.
5: El que més consumeix és la nevera. Per tant, el consell és que si sortim més de 5 dies de casa, la deixarem buida i desconnectada. Val? Sí que la desendollarem i segur que aquest consum elèctric, aquest 30%, no el consumirem. Llavors, sí que haurem de deixar...
6: Podem aprofitar jo per fer la neteja a fons. No?
5: Això anava a dir. Deixarem sempre la porta oberta de la nevera per lo de les humitats i també perquè no es podreixin les gomes.
0: Amb aquests petits gestos, les famílies poden reduir el consum energètic durant les vacances.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports us informem que el Club Bàsquet Mollet ha fet una crida a través de les seves xarxes socials per incorporar noves persones a l'equip tècnic de l'entitat. El club busca perfils amb ganes d'aprendre, créixer i viure el bàsquet des de la banqueta amb l'objectiu de continuar reforçant la seva estructura esportiva de cara a la temporada vinent. Carles Nuez és president del club.
7: Bueno, porque me están buscando, o se está buscando, segons para el staff de los equipos que tenemos en preferent, segons entrenadors, y no tenemos suficientes. Aleshores estem buscant ajudants para el primer entrenador de cada equip de preferent que tenim.
0: Pel que fa a la convocatòria, aquesta s'adreça tant a persones que ja tenen experiència entrenant com a aquelles que volen iniciar-se en el món de les banquetes. Carles Nuet ha afirmat que no és imprescindible comptar amb una trajectòria prèvia, sinó que també es valoren les ganes de formar-se.
7: Una noció, i esté traient el curs primer curs d'entrenador, alguna cosa així, evidentment que sigui gent de bàsquet.
0: Les persones interessades a formar part de l'estaf tècnic poden posar-se en contacte directament amb el Club Bàsquet Mollet.
2: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació completament estancada i del tot estiuenca. No hi ha núvols importants i els pocs que s'han format estan arrapats en alguns indrets de la costa, sobretot cap al Cap de Creus, també al Delta de l'Ebre, i són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat tan elevada que hi ha a les cotes més baixes del país i en aquesta zona costanera. També aquesta tarda apareixeran alguns núvols una mica més potents a l'interior de l'Ebre i, de fet, acabaran caient alguns ruixats, però molt locals, al massís del Port o en alguns indrets de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. També algunes nuvolades al Pirineu i, si de cas, amb algun remet ja a darrera hora cap a la banda de l'Aran o l'Alta Ribagorça. La resta del país, aquest ambient tranquil i amb més vent, tant arran de mar com al sud de Lleida. Allà tornarem a arribar als 40 graus en el cas de la plana de Lleida. Demà tindrem alguns núvols més amb 4 gotes de fang i la temperatura baixarà, però només un parell de graus. Per tant, continuarà la calor intensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i ja serà amb el darrer informatiu del mes de juliol. Que vagi molt bé i fins demà.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: N'ha anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? Ja he vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà!
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat.

0: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta.
1: I no el pols, és molt suau.
0: Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
0: Iris?
2: El meu fill.
0: Xxt, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
0: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.

0: Ara l'aixecaré, miris, t'agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant.
5: La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt al cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Wimper li va costar Déu i ajuda convèncer el Stockwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia varen arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir el muntanyisme. 3 dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Wimper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Wimper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí va conquesta del Matterhorn, corria l'any 1865. Però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
0: Pals d'agenda.
1: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tan gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: I got something I want to talk about. Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM, que esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, @mynutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la vida, versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides, toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el, per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu, i d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que el que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment,
2: no de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu. En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria, com les cremes o no, pastissos que contenen, vale, aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no?, per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però a més, un cop cuinat, si després hi han sobres, no?, doncs a l'hora de conservar-ho és important, no?, perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat en una temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: I alguna data, anava a dir data, no?, millor dit temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments? Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora m'ho vagis tirant.
2: Doncs mira, no és el mateix, depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més, o sigui, es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas de, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora, ara l'estiu, una hora fora de la nevera, a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera, perquè clar, vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim.
1: Vale.
2: Entre 4 i 5 graus. Sí? Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi. Però, així com durant l'hivern, doncs, aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara a l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Val. O sigui, hem de veure perjudicis, no?, i beneficis. I, al final, deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora a fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale, abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia, perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid, i sempre em deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què, eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa, que normalment a l'hivern està una mica més alta
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament, val? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
1: A menys 18?
2: A menys 18,
1: creus. A menys 18. I podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
2: Si està més, no. El que passa que les neveres de que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podria no assegurar una bona conservació de l'aliment, i per tant a l'hora de menjar-lo que no estigués en bon estat.
1: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps, o també fas conserves, que també és una altra, dic, Tens alguna experiència en aquest sentit?
2: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
1: I cap lo que hi cap.
2: I cap lo que hi cap, no? Jo recordo quan vivia a casa dels meus pares, que teníem un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Sí. Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
1: Correcte.
2: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
1: Oh, important.
2: Per tenir en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem lo que hi ha dins.
1: Sí, 100%, 100%.
2: I la data de congelació. Però el meu, ara mateix, el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs, moltes vegades, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades al congelador tinc bastant el que jo nombro fons d'armari. Vale. En tinc al rebost, però al congelador també. O sigui, verdures... i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
1: Sí,
2: mira, arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador, i també tinc pa congelat.
1: Sempre pa
2: congelat. I les bases de pizza, perquè no només les cuino, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
1: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo puc visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, que estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
2: sí, conserves? Sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
1: Al moment.
2: Ara mateix a l'estiu és preparar per consumir.
1: Sobretot.
2: Per evitar, doncs això, per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
1: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
2: Sí, millor cuinar poqueta quantitat. Clar. Utilitzar-la i el que s'obri, llançar-ho.
1: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però em guardo una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines, aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat d'això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins a 12 hores, a mi els padrins m'havien dit que t'ho havies de beure ràpid, com va això de les vitamines i el suc de taronja, va?
2: A veure, hi ha una part de cert i una part de no cert, no?, amb tot això, és a dir, sí que és veritat que l'oxidació, és a dir, el tenir el suc de taronja a temperatura ambient i exposició de la llum, doncs acaba perdent aquesta part de vitamines, però no és just a l'exprimir la taronja.
1: Vale.
2: I per tant sí que podem esperar fins a 12 hores.
1: 12 hores,
2: sí,
1: vale.
2: Exacte, que no és necessari que haguem d'escanyar-nos quasi per prendre el suc de taronja. Feu-vos el suc de taronja natural, preneu-lo amb calma, disfruteu-lo i no patiu per aquestes vitamines.
1: Magnífic, doncs mira, tanquem aquest menjat la vida parlant de conserves amb la... desmentint el mite, no? Desmentint el mite
2: de les
1: vitamines i el suc de taronja. Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per un espai més i disfrutar de l'estiu.
2: A vosaltres, disfruteu de l'estiu.
3: Continguts en xarxa.

Gabon, Aroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts a Jasmin and Jasmin del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant, algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesounds.com.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: trenc mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

iCat, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estona.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.